0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teua connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous de 22 a 23 hores en

0: Els nostres Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

amb la millor música tech house, techno, minimal house i progressive house. Aquesta serà la teva hora per a descobrir les profunditats de l'underground. El teu espai per a descobrir nous tracks, reconnectarà amb els clàssics de la música electrònica, entrevistes i molt més. Connected to Selected Music, la teva connexió setmanal on connectaràs amb l'essència de la música electrònica. Recorda, tots els dijous, de 22 a 23 hores, en Blue.

Dos cites importantíssimes tenim a la sintonia de Blue Radio, dissabtes a les 10 de la nit i diumenges a les 8 de la vesprà. Temps per a rememorar la dècada dorada del Remember, abreviat TRM, en versió llarga duració Territori Remember. Presentat i dirigit per Javi Vivas. No es fem majors, som legendaris. A la sintonia de Blue Radio, Territori Remember.

0: Azul, Blue Radio, 90.2.
1: Sempre és una elegància, la veu de Sofia Lee Bextor.
2: Cantant amb això del test.
1: Wiki, Alantis, Shine Shine, My Girl.

marxa ja. Vine edició de divendres. Mirem el calendari, divendres 24 de juliol de 2026. Molt bon dia a tots. El rellotge 21 minuts sobre les 9 del matí. I fins les 10 anem a dedicar-nos a mirar la premsa musical. És divendres, així que segur que tenim novetats discogràfiques. Encara que n'hi ha que apuntar, que estem en ple mes de juliol i molts artistes pues, no tenen temps ara per a publicar coses noves, perquè estan amb les seues gires, amb esos festivals, les discogràfiques també preferixen reservar-ho per al pròxim mes de setembre. Però algo n'hi haurà i algo te contarem. Abans, l'efemèride musical. Avui es compten que felicitem l'aniversari a Jennifer Lynn López, coneguda com a Jennifer López o J-Lo. Ella va néixer a Nova York tal dia com avui, però de 1969. És cantant, compositora, ballarina, actriu, dissenyadora de moda i empresària d'èxit. És estadounidense, va néixer a Nova York, encara que és d'ascendència puertorriqueña. El seu debut cinematogràfic va ser en un paper secundari en la pel·li My Little Girl de 1986. Després se prepararia com a ballarina professional i en 1993 va decidir dedicar-se a l'actuació. Bueno, pues li va anar molt bé i anava compaginant aquestes coses amb la seva carrera musical també. En 1999 debutaria amb el senzill If You Had My Love, que alcançaria el número 1 en la llista Billboard. Després publicaria el seu primer disc, On The Six, amb un gran èxit internacional. Bueno, pues avui en dia parlar de Jennifer López és parlar d'èxit, perquè qui no coneix a esta diva? Bueno, pues avui ens quedem amb ella perquè avui és el seu cumple. Avui complís 57 anys. Entre seus superèxits, bueno, pues què tal este que anem a recordar? Una noche más. Així comença 100% Radio Fórmula, com sempre amb el patrocini de G-Sport. A més, fins les 10. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Sedes deportista, G.

0: sonen son les mateixes de l'èxit Gabriela. Elles són les Catxais. Entre les novetes discogràfiques d'aquest divendres podem destacar esta, Animal. Apenes té unes hores, però segur se convertís en tot un èxit en els pròxims mesos.
1: Piensa en Azul. Blue Radio 90.2.

0: aquest estiu.
1: Me lo llevo yo.
0: Més música d'actualitat. Ahir te presentàvem una col·laboració entre Shakira i Ed Sheeran. Des de la gira de Shakira, des de Les Mujeres Ja No Lloran, anem a quedar-nos amb este tema que han presentat en directe. Underneath Your Clothes, l'èxit de Shakira, ara amb Ed Sheeran.

0: Saen Azul, Blue Radio, 90.2.
1: Per si no havia reconegut el que acaba de sonar era Paul Grantham, que també té nou senzill, també té nou beta per aquest divendres. Es titula Principiante. I ara un tema des de la llista, La Guaracha.

0: Estàs escoltant La Guaracha amb Manuel Turizo i Martin White i segur que t'estàs imaginant en una terrasseta, que sí. Ideal este tema.
1: Esta és la música que t'activa, la música de 100%.
0: DJ Nano, fa de les seues. Agafa este tema de Viva Suecia, Querer, i el transforma.

0: y en www.bluesradiofm.es.
1: Completem l'hora amb la previsió de l'horatge. Patirem avui tanta calor com ahir o baixa un poc? Bueno, pues ho llegim a través de la web horatgenet.com. I avui ens diuen això. De l'interior a la costa. Lo d'ahir va ser excessiu en superar les temperatures als 40 graus a molts observatoris, en arribar als 45 en alguns observatoris i en donar-se sensacions tèrmiques de més de 60 graus i esclafis tèrmics que provocaren fortes ratxes de vent i molts desperfectes a la comunitat. A partir d'avui podem parlar de canvis que de moment portarà la calor de l'interior a la costa. Ho farà embufar el vent de ponent. I no serà fins diumenge quan el descens tèrmic siga més efectiu i més general. Les altes temperatures d'ahir i la presència de núvols baixos han deixat la nit insuportable. Però al centre de la jornada notarem, encara queda molt poc, com les temperatures volen començar a baixar. No obstant això, serà avui també un dia de forta calor, amb màximes de 40 graus a molts municipis de la comunitat, la qual cosa obliga a Emet a mantindre els avisos per calor, que avui passen del color taronja o roig a color groc. La calor viatjarà demà de l'interior a la costa en deixar-se sentir el vent de ponent, que a més contribuirà a deixar l'atmosfera més neta en ventilar la pols que en estos últims dies ens ha acompanyat. Els avisos se concentraran demà al litoral de la meitat sud de la comunitat i prelitoral de València i d'Alacant. Diumenge serà un dia especial perquè la calor donarà una treva en temperatures que arribaran als 45 graus al centre i a l'interior i 30 a la costa. I la pròxima setmana, bueno, pues tot apunta que encara que diumenge puguem respirar un poc, a partir de dilluns sembla que anem a tornar a patir calor perquè tornen a pujar els termòmetres. Bueno, pues, avui un altre dia de calor, eh? Menys que ahir, però calor igualment. Màxima prevista per a Xàtiva, 35 graus. La mínima s'ha quedat als 25. I avui tenim ese avís groc que ha declarat Emet, no, pues, per altes temperatures i també avís groc per tronades que podrien afectar-nos

entre les novetats discogràfiques de este divendres, que són poquetes, escasses, perquè com te deia abans, estem en ple mes de juliol i les discogràfiques, però pues les reserven per a setembre, sí que podem destacar esta, Javi Crespo i el tema Si fuera por mí. Una constelación no existe hasta que alguien une las estrellas. Es el que conta Javi Crespo. Ha compartit esta cançó i també esta frase a través de xarxes. I és que se posa romàntic en esta nova etapa. Presenta este Si fuera por mí junt al seu corresponent videoclip. Se n'ha anat a la platja, se n'ha anat a un atardecer d'infarto i ha gravat, bueno, pues este fantàstic videoclip. Mi primera canción en solitario, la primera estrella de esta constelación que estamos construyendo juntos. Bueno, pues un bon començament per a Javi Crespo. Un dels més destacats de l'última edició de

los Andes y el SEO ahorita. Se posa nerviosa ella en la gente que digo eso de ahorita, en les preses que teis siempre. Y pero si el primer missatge del matí, pero nosaltres anem així en calma, en tranquilitat per el matí, perquè ja corre molt, ja saps que estem en les 4 hores més curtes del dia. Camila Cabello sona per així amb el Habana. Pero si la reina de África que diu, està per a tu i per a mi.

Ale Iorgaki amb el seu èxit que patom el merenguetón. I per a ser un nou missatge, este aplega el 678-60-53-30. Demana una de Pastora Soler i ens la dedica a tots.

0: I la seva música també és un regal per a nosaltres. Ahí està Álvaro Soler, ahí estava amb Regalo. En aquest estiu ens ha fallat, Esperàvem alguna cançó i sí, important per a l'estiu de 2026 d'ell. Estarà reservant-se per a la tardor. I este tema, te juro que no hay un segundo que no piense en ti, està dedicat per a tots, però en especial per a Elena. Bueno, pues es que demà amb Antonio Orozco i amb Dani Martín.
1: Te prometo que más que mirarte estaba pensando en quedarme a vivir. Lo prometo, me faltaba el aire.

parte, però sí, una altra de les novetats musicals d'avui. S'ha publicat Planeta Azul, un nou senzill de Los Caños. Després de la gran acollida que ha tingut el tema Con Todo, el primer single inèdit de la banda des de feia 20 anys, ara es presenten un altre tema, este, Planeta Azul. I, bueno, pues fan tota una declaració d'intencions. Han regressat per a quedar-se. Planeta Azul, segons llegim la nota de premsa, resumís a la perfecció esta nova etapa que han emprès Kiko i Juande. Cançons d'una indiscutible qualitat pop, sons moderns però respetant l'essència del grup amb lletres carregades de missatge i de simbologia. Bueno, pues Planeta Azul és el nou tema de Los Caños que tenies que conèixer, per això hem vingut presentar-te-lo en este

0: Blue Radio Chella. Vamos, vamos, sobrados de música.
1: Set, 8, 60, 53, 30. Ens envies un WhatsApp i ens dius quina cançó t'apetis que te posem per ací. Es proposen la de La Falda Chiquitita i volen que la dediquem per als que estan en la teula. Bueno, pues esa és La Falda de My Towers.

0: haver animat els de la teulà amb la falda que se proposaven. Vinga, xics, animeu. Suposo que estareu ben calentes per ahir fent-se morenos. Anima'm i acabar pronte.
1: Blue Radio Chella. Llenamos tu vida de música. You are the beat. De música.
0: I este que aplega per ací és Andrés Coy amb el tema En Calma. Escoltem este i després un gran èxit, un tema del record amb el mirador del passatge.

0: record, un gran èxit, com era este des d'un cantó, el Jardín de Rosas, de la mà del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Estem imaixat i va al carrer La Reina 48. Ja sabeu que tots els dies cuinen per a nosaltres. Si no vos apetís cuinar, però sou de dinar bé, Mirador del Passatge, menjars per emportar. Passeu-se després per allí. L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al Mirador del Passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i, com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junta al xàrter, el Mirador del Passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
1: Relájate y disfruta de tus éxitos.
2: Tus éxitos.
1: En la mejor compañía, Blue Radio.

Esta cançó ja la coneixíem, el que passa és que l'han revisat i han presentat una nova versió. Bueno, pues ahí estava el Te Dedico de Carlos Vives, però ara en el remix oficial a càrrec de Jory Boy. Bueno, pues nova versió per a este èxit. Una altra novetat que teníem per ací preparada per a tu. I encara es queden algunes més, eh? Així que queda't amb nosaltres fins les 2 en el dance del 100% peticions. Prometen cuidar-te molt. 20 minuts sobre les 12 del migdia en este matí de divendres. Des de la llista sona per ací, Rilis

0: Sabeu que és el Superventes des de fa dos mesos gràcies al seu àlbum del Bipop, que conté joietes com esta, que per a mi és la cançó de l'estiu, eh? Sonant a tots els llocs, La Graciosa, junta Elvis Crespo.
1: En La Graciosa la vida és més sabrosa.
0: Pues ahí estava sonant Pedro Luis Domínguez.

Feren ja algunes setmanes deixant-nos pistes en xarxes socials i s'ha confirmat, s'ha publicat ja una nova versió d'este Tutururum, un tema de Sidherland que per ací te posem en moltes ocasions i que de fet tenim en llista. El grup Sidherland ha publicat una nova versió del seu èxit Tutururum, aquesta vegada amb la col·laboració de la cantant Paula Cups, una de les veus emergents del pop en espanyol. Aquesta nova edició manté l'essència alegre i festiva de la cançó original, però incorpora nous matisos gràcies a la veu i a l'estil de Cups. L'objectiu és donar així una nova vida a este gran èxit del grup Sidherland. Tuturu s'ha convertit en un dels fenòmens del pop en català en aquest 2026. I és que no només sona això a Catalunya, sinó que vegem el rànquing de les cançons més reproduïdes en Spotify en els últims mesos a Espanya i també està allà. La col·laboració entre Sidherland i Paula Cups reforça així una de les cançons més importants d'aquest estiu 2026.

Quizás también es sobre la una de la vesprada. Significa que el matí ya está en Pogutame, ya está passat i superat. Queda rere. Ara, per esta vesprada, de divendres ens n'anem de fin de Bleliters o Bleliteres. És divendres 24 de juliol de 2026. Compartim amb Grupo Innova Tormo i amb el Bar Avenida de Genovés. El telèfon del Bar Avenida de Genovés per a que pugues fer reserva, per a que pugues fer comanda. 96 222 92 93. Tots els dies esmorzar, menú diari. I el fin de també es fan sopars i pizzes per mitjà

0: sols és el títol d'esta cançó, sinó també l'estat d'Antonito Molina, eh? Bueno, pues està en el seu millor moment personal i professional, eh? Està imparable. I ara, tot preparat ja per així per a presentar-te la novetat musical del dia. Ja saps que està la presentem Autobuses Chambitos. Si esteu organitzant un viatge i sou molts, viatgeu junts i de manera segura. Contrateu Autobuses Chambitos. 696-930-910.
1: Novedad.
0: I la novetat és per a el Dai Dai de Shakira, però en la versió en espanyol, que ja era hora que se publicara.

El nostre talismán del mundial, el Dai Dai de Shakira y Burna Boy. Bueno, pues así están estrenando la versión Spanish. Autobuses chambitos te l'han presentat. Ja saps, si estàs organitzant un viatge, si sou molts, viatgeu junts i de manera segura. 696-930-910. I és el seu telèfon per si voleu demanar pressupost o més informació. També en www.chambitos.com. I recordeu el servici que ens donen autobuses chambitos cada divendres i dissabte per la vesprada al centre comercial Plaza Mayor de Xàtiva, amb dos parades en l'Albereda Jaume I

reina del Sàhara que ens demanava una de Bad Bunny. Diu, la dediques per a la Sunrow, per a tu i per a mi. Gràcies. Bueno, pues avui ens hem quedat amb esta. Una que compartia amb Becky G. Ahí estava, a mi me gustan mayores. 20 minutets i tindrem que tancar este 100% petición. Si vols algun tema, demana-te'l ja, no tardes. I mentre, Kevin Jonas, que ens deixa el seu Changing.

no pasa nada. És el que estem pensant nosaltres, eh? No passa res per tancar ja este 100% peticions, perquè la pròxima setmana tornarem a estar junts. Això sí, el rellotge ens obliga a dir-te ja adéu. 7 minutets i alcancem les dues. I ja te tenim per ací preparada la que tu estaves esperant durant tota la setmana. Llego el...

100% peticions, tanca si esta edició del 24 de juliol de 2026. Un plaer haver-te acompanyat. Salutacions de Jessica Mesa. Ja s'ha sent seguida

temporades i més temporades. Això sembla genial. Bon sentit de l'humor, ironies i sobretot molt bona música. TRM, en setè nova temporada la sintonia de Blue Radio. Dissabtes a les 10 de la nit, diumenges a les 7 de la vesprada. Territori Remember, presentat per Javi Vivas.

0: Eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
1: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozón Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres i oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blue Radio Xella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

dels nostres. Blue Radio, 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu. Disco House, ofrecido por Mes Visual.

0: Has escuchado el disco Activum en la lista de los 50 de Bloom. Te lo ha ofrecido el Centro Comercial Plaza Mayor Xàtiva. Plaza Mayor Xàtiva. Visítales nuestras botigues: moda, sport, joyería, complements, electrodomésticos, viajes y molt més. Y para la teua compra diaria, recuerda que te espera el supermercat Hiperver. Per fer més completa la teua visita, comptes amb una amplia oferta de restauració, menjar ràpid o cuina gourmet. Tu tries. La diversió per als més menuts està garantida amb Plaza Park, amb tobogans i espais pensats per a que juguen y sopasen en gran. En Plaza Mayor te espera Ozone Bowling, pistes de bowling y máquinas arcade. Y gaudís de les estrenes favorites en Cines Acción. Centre Comercial Plaza Mayor Xàtiva. El teu punt de trobada. Compres y oci en Xàtiva. Y fes que el teu día siga un día redó.
1: Blues Radio Sella.
2: Vamos.
1: Vamos sobrados de música.

0: si coneixes Estam. I està el tron.
1: Si me enamore.
0: Si està l'has ballato. I està l'has cantato.
2: Falta un tubo gana al pobre home. Quines no donen la fe.
0: Tu eres dels nostres. Blue Radio 90.2 de la FM i www.blueradiofm.es. Blue Radio, cada dia fem ràdio per tu i amb tu.
3: El color ja tiene sonido. Blue Radio Chella 90.2 FM y blueradiofm.es. La radio con mejor color.

peticions, dedicatòries, recomanacions, consells, notícies curioses i d'última hora. De dilluns a divendres, entre les 10 i les 2, 100% peticions. Estaré encantada d'acompanyar-te. I tu, m'acompanyes a mi? De dilluns a divendres, 100% peticions, amb Jessy Mesa. Els matins són nostres en Blue Radio.